tanta que esperança he de dir. Oh, tiempo, sonant a bo passar, quan a bo passar.